0: Hoy por Hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 28 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: Ha fallecido a la edad de 69 años Mari Carmen Andrés Anduix. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este martes 22 de septiembre a las 19 horas en la capilla del Tanatorio Servisa, zona norte. La capilla estará instalada a partir de las 11 horas de este martes en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
3: Descanse en paz.
0: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
5: Hola, molt bon dia. Com estan? Com sempre, una alegria saludar-los a les 12 i 20. És dimarts 22 de setembre i en No Res va anar a conèixer sobre els equipaments a la policia local d'Alcoy. Lucía Gadea entrevistarà el regidor de Seguretat, Raúl Llopis. Un nou capítol de Ser Saludable. Avui donem la benvinguda a Dino Zapatos. També hi haurà minuts per al Zoco Radiofònico. Recordarem com va ser ahir l'obertura del cartell de la Fira Modernista i, per acabar, la tertúlia del medi ambient. Sense més, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. Pero antes te cuento, ¿estás pensando en cambiar de coche? En Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
6: Inmohobby és la immobiliària on no només tens compra-venda o lloguer. Tens assessorament de com invertir al mercat immobiliari. Amb una atenció personalitzada, trobem just el que busques, el que rendibilitza la teua inversió. Inmohobby és seguiment a cada pas, és gestió del teu lloguer, és disseny i reformes. Inmohobby és tot el que necessites. Ens trobaràs al País Valencià 18 d'Alcoi. Inmohobby eres tu.
4: Raúl Llopis, regidor de Seguretat en l'Ajuntament d'Alcoi, benvingut de nou aquí a Ràdio Alcoi per parlar dels nous equipaments de la policia local. Raúl, sí, jo crec que seria propici parlar dels antecedents i després incorporar aquestes noves adquisicions que ha tingut la policia local, no?
7: Sí, jo penso que és important que al final avui anem a parlar d'equipament per a la policia.

0: que s'han exposat pues, les necessitats que han tingut. Per fer un breu resum, està clar que la flota de la policia local de vehicles estava molt envellida, hem anat retirant vehicles, hem anat adquirint nous i hem explorat la possibilitat, com ara és el moment de que tenim concretament vehicles en renting, per tant vol dir que conforme els tenim, si van envellint-se, van estropellant-se i tot el tema, aniran renovant-se o aniran canviant-se, i després també adaptant-ho al que ara mateixa dins de, pues, de la mobilitat anem a adquirir i s'han adquirit vehicles híbrids o elèctrics completament, és a dir, anem també adaptant la flota al que ara mateix n'hi ha i tot el tema. Per tant, el que vull dir és que això, que hem anat cobrint tot allò que, i jo penso que això és una cosa molt important que n'hi ha que recalcar-ho, que s'ha demanat per part de la gent de la policia local. Són ells els que necessiten de materials i ells són els que, més professionals que ells, no n'hi haurà ningú. I, per exemple, quan han dit necessitem tàsers, que són les pistoles aquestes elèctriques que paralitzen a qualsevol delinqüent, pues, se'ls ha donat. Necessitem protecció, com puguen ser jupetins antibala, d'estos que són unipersonals, se'ls ha equipat. Veiem que la flota està envellida, anem a anar renovant-la. Sí que és veritat que, i també hi ha que ser molt, molt pragmàtics, molt clars, mai invertirem el necessari, perquè faria falta moltíssim, moltíssim per anar punters, no?, en moltes coses. Però sí que és veritat que són moltes les àrees que cobreix la policia local. Està venint al cap des de el que és la unitat d'educació viària, no?, que ahir, per exemple, es té que preparar les pistes, adaptar el programa als xavals, preparar materials i tot el tema, com puga ser unitats noves que s'han anat creant. L'agent tutor, l'Auvit, que hem tingut que anar adaptant tots aquests materials per a que puguen tindre pues, coberts totes les seues necessitats.
1: I en aquesta adaptació, aquesta renovació progressiva que ha tingut els agents de la policia local, anem a parlar d'aquestes noves adquisicions, aquests nous equips, no?
0: Bueno, els nous equips i més destacables, jo en diria dos, que han estat molt reclamats per part d'ells i que jo penso que devem de posar-los en valor. Sé que vosaltres, a través de les notes de premsa que nosaltres hem passat, ja heu fet ressò d'això, però ara que em doneu l'oportunitat podem parlar-ho, no? El programa de gestió policial era una cosa reclamadíssima per part de la policia local per complir en tots els paràmetres de seguretat, perquè estem parlant de dades molt importants, perquè al final estàs tractant de delictes que tenen que ser molt confidencials, etcètera, etcètera. És a dir, es va buscar el millor programa que creien oportú pues, tots els mandos i la jefatura en si, no? I el que van fer és buscar dins del mercat tot el que hi havia, perquè, clar, aquestes licitacions saps que són obertes, es pot presentar qualsevol, però especificant molt bé conforme van fer les necessitats que teníem, però al final l'empresa que va presentar, de les empreses que es van presentar i l'empresa que va presentar millor oferta en tot allò que demanàvem és la que es va al final adjudicar. I jo penso que ahir n'hi ha moltes coses, no? Agilitza en molts aspectes, agilitza a l'hora de combinar pues, el tipus de sancions que es posen a través del SUMA, saps que tenim derivades totes la gestió de sancions a través del SUMA, per tant, qualsevol sanció que es tinguera que posar tenia que casar també en que tota aquesta informació d'aquesta sanció anara al programa i quedara reflexada, a l'atenció, per exemple, d'aquell que estiga en l'emissora, poder deixar les dades també va molt bé, n'hi ha un apartat d'atestats, n'hi ha molts apartats que dins del programa de gestió era molt important tindre-lo i sobretot casar en tots els sistemes que ara mateix l'Ajuntament té, des de, per dir un algo, des del CENS fins a qualsevol consulta a través, pues, per exemple, de les dades de la DGT, etc.

0: etcètera, etcètera. Ahir hem complit en un objectiu que teníem conjuntament amb tots els mandos, la jefatura i el propi Consell, format per tots els sindicats de la policia local, i crec que ara mateixa, en millores puntuals que s'aniran fent, doncs tenim un programa de gestió policial molt important, no? I això per una banda. I l'altra, i més destacable, era que teníem uns dispositius de comunicació molt envellits. De fet, el que anàvem fent era fer reparacions i tot el tema, i bueno, vam començar a veure quin tipus de sistema volíem tindre. Saps que ara la majoria d'equips d'emergències, policies locals, bombers i tot el tema, s'acolleixen a altres tipus de xarxes que puguen donar més cobertura, xarxes de comunicació. En concret es buscava un tipus d'emissora que tant en vehicles com en el que són els inalàmbrics que porten poguera donar cobertura en tota la ciutat. Tenim molta complexitat en la nostra ciutat al tema de la comunicació, perquè saps que n'hi ha moltes zones que la recepció d'ones no es pren d'una forma correcta, i per tant en les emissores antigues tenim molts problemes. Es va buscar un sistema de xarxa que es diu la xarxa Comdes, que és la Xara, no? Xarxa Comdes, i que el que fa és que la comunicació pues, és més millor, més segura, més fiable, no? I que a banda d'això, en els dispositius que anàvem a adquirir, complia molt bé, no? Sí que és veritat que hem fet un equip, una aposta molt important. Estem parlant de 100.000 euros, val? En què a més tindrem un dispositiu per a cada gent que pugui estar en el carrer, vol dir que tots tindran el seu sistema de comunicació, i que al cap i a la fi, pues, bueno, ells són professionals, han parlat amb altres companys, saben com funciona i tot el tema, ara mateix ja les tenen en disposició i ja estan fent d'ús d'elles. I pense que hem complit també en altres dels objectius, sobretot en el que el comenta, no? Que al final n'hi han coses que van envellint-se i que vas deixant-les, doncs aquesta era una de les coses que teníem ja precís que canviar, sobretot perquè ells ja començaven a veure que es necessitava d'un tipus de dispositius millors per a poder-se comunicar entre ells, no? I jo crec que aquestes són les apostes més importants que hem tingut, que entendrem noves i que ja en tenim en marxa, però bueno, en esta legislatura i sobretot a mitjan de la legislatura vam posar en marxa això, sobretot perquè veiem que era molt necessari, i ara mateix la policia ja està equipat en aquests dispositius i en aquest programa de gestió.
1: Parlem de licitacions que s'ha fet de, per exemple, els punts viaris, etc., les senyalitzacions, que també, això és una manera també d'anar adaptant-se de manera progressiva, no?
0: Sí, saps, per exemple, que el tema de la pintura viària, nosaltres el que estàvem fent ara, teníem uns operaris dins de la policia local per a senyalització. Després dels canvis que s'han produït i d'assumir també la regidoria de mobilitat per part de la meva persona, el que vaig creure oportú era que devíem de veure de quina forma i manera podien combinar les accions de senyalítica, de senyalització, de pintura viària, etcètera, etcètera, que feia la policia local, que el que anava fent era que puntualment anava observant coses i anava fent pintats de pues, passos de zebra, anem a fer els dels punts escolars, línies, anem a fer això, els punts segurs escolars, anem a pintar-los. Clar, el que vam veure era que, en certa forma, el que havent una programació i de treballs, el que no n'hi havia era una licitació àmplia que poguera donar cobertura a fer molt en molt poc temps. Aleshores, el que vam començar era a plantejar una licitació gran per a fer pintura viària en diferents zones, per dir una cosa que en molt poc temps, en 2-3 anys, pogués veure tota la ciutat repintada altra vegada. Aquesta licitació està en marxa, s'ha treballat per part de la policia local per a fer una licitació en torna també a 6.000 euros anuals, que el que farien és complementar-se també amb la pintura vial que ja fa el que són les brigades, i aquesta brigada de 4 persones d'operaris continuaríem tenint-la i continuaríem pintant coses, però és que a més tindríem aquesta cobertura d'aquesta licitació de pintura viària que amplificaria o faria més gran la pintura en la ciutat. I després n'hi ha una altra licitació que també l'hem comentat en més d'una ocasió, que ve donada també de diverses reunions que tant l'alcalde com jo i altres regidors hem tingut ocasió de poder tindre amb les associacions de veïns. Sempre se'ns ha traslladat una cosa molt patent i que és clara, que és excessos de velocitat, control de punts, que la gent o bé salta els semàfors o va conduint d'una forma prou temerària. En poques paraules, una denominació que ara s'ha posat molt de moda i que diem molt els polítics, però que és així, que és la pacificació del trànsit en la ciutat. Entonces, ahir hem fet una licitació, que també està en contractació per atraure-la, que el que pretén és, per una banda, tindre uns radars mòbils que aniran canviant-se per tota la ciutat aleatòriament i que la gent no sabrà on estan en cada moment, i després uns punts calents, que és com es diu, és a dir, uns punts que sabem que hi ha molts moments en què la gent es salta semàforo. Per dir una cosa, n'hi ha semàforos en la ciutat que per inconsciència, per rutina, per voluntàriament, la gent acaba saltant-se-los i posa en perill la seva vida, posa en perill la dels vianants i la dels altres vehicles que puguen anar per altres vials. I aquests punts s'han analitzat conjuntament amb diferents agents de la policia, també en els inspectors i els oficials i la jefatura, i el que s'ha posat damunt de la taula és una planificació de diferents zones de la ciutat que en aquesta licitació es contemplarà tant radars mòbils com càmeres que ens vendran per, com si diguem, a fer dues funcions. La primera és el control de qualsevol acció que puguem tindre delictiva, que pugui cometre qualsevol delicte pel voltant i puguem puntualment saber què està passant en aquesta zona, i l'altra, veure qui comet infracció saltant-se semàfors i se zones no permitides a l'ús. En tenim així una molt prou, per exemple, que és precisament l'eixida del carrer que eixes ja quan entres quan eixes del pont, o vas a incorporar-te a buscar el poeta Joan Valls, n'hi ha moltíssima gent que tira recte. I aquest ús és únic i exclusivament per a autobús. Per tant, ahir n'hi haurà un punt calent que controlarà qui es salta i comet aquesta infracció i qui no. Val? Això ho tindrem controlat. Ahir i en moltíssims altres punts de la ciutat. I per tant, jo crec que aquestes dues licitacions eren molt necessàries i que estan ahí pendent d'adjudicar-les.
1: Molt bé, Raül, i ja per últim, l'actualització de sistema informàtic per a, tot això s'ha de gestionar, no? I també l'actualització d'esta...
0: Sí, el que el comentava abans, al final, el sistema informàtic el que al final mos ha donat és una visió de control de sobretot de tot el que pugui fer la policia local, no? Deixar tots els partes, totes les atencions ciutadanes, totes les reclamacions, totes les gestions que tenen internament, que no es donen compte, però la policia local, jo moltes voltes, tant en la jefatura com en molts membres de la policia local ho comenten, no? La gent hauria de saber molt més totes les gestions internes que fa la policia local. Està clar que fora coneixen la seva, el seu paper. Atenció al ciutadà en qualsevol cas d'un incident, d'una emergència, de qualsevol infracció, qualsevol situació que es necessite d'ells. Però internament es fa moltíssima feina que no acaba de veure's. Molts informes, moltes coses que a través d'aquest sistema informàtic, no, que hem actualitzat, pues, al final tenen possibilitat d'anar deixant constància del que es va fent. Al final, per exemple, sabeu que moltes vegades quan ja ve l'inici de l'any vos passem als mitjans de comunicació i la memòria de la policia local, fer aquesta memòria de la forma que estàvem fent-ho fins ara era complexíssim, perquè tenies que anar recopilant totes les dades, tot el tema. Així resumís molt més fàcil i és molt més ràpid poder saber moltíssimes coses, inclús per la consulta que puguem tindre, no, d'accions puntuals, la que t'acaba de dir, no, del tema de radars i els punts calents. Pues ara mateix tu fas una consulta i li dius al programa vull saber tots els incidents en el carrer l'Alameda Camilo VI i automàticament te resumís i tot el tema i d'una forma que, a banda d'això, compleixen tots els paràmetres de seguretat, que això avui en dia és importantíssim, sobretot perquè estàs veient que cada vegada més n'hi ha molts atacs cibernètics d'estos que el bloquegen un sistema d'estos o que acaben bloquejant pues el normal funcionament d'un ajuntament, i que això devíem de tindre-ho d'una forma molt segura en diferents còpies en la nube, que al final pues, donen la garantia de que en qualsevol moment pots fer una còpia, posar en marxa una còpia de seguretat i posar-ho en funcionament.
1: I Raül, de cara a l'usuari, estan aplicant-se sancions d'estos controls, velocitat, etcètera,
0: sí,
1: totes aquestes càmeres, perquè estan sent útils de cara a que
0: molt
1: es previnga aquestes velocitats que a vegades ven la ciutat?
0: Molt. Estan sent útils en molts aspectes, no únicament en la visió de la que acabem de parlar, perquè per a poder sancionar en càmera fa falta el que t'he comentat, no? Aquesta licitació que hem tret, que al cap o a la fi dona una garantia de que quan tu col·loques una càmera que va fer-te una foto i que va sancionar-te, està certificat, que està comprovat que sí que els paràmetres es complix, tot el rotllo, i que va pillat en l'excés de velocitat que correspon. Ahí sí que es pot sancionar d'aquesta forma. Però sí que és veritat que nosaltres, per exemple, sí que estem veient coses que estan produint-se a la ciutat a través d'aquestes càmeres que podem sancionar-les. Sabem quan, per exemple, algú ha tingut un accident i ha pegat a fugir, doncs això ho podem veure. Hem vist, hem trobat vehicles que estaven robats, hem trobat vehicles que havien tingut un accident i que havien pegat a fugir i estaven en un últim punt que podien controlar. És a dir, les càmeres, pese a que moltes vegades la gent té molt de, diríem, molt de recel de dir, és que estan gravant-me, i bueno, si tu no fas, no tens cap comportament irregular, tu no tens que tindre ninguna part de res. Tot el contrari, jo crec que em sentiria molt segur de saber que n'hi ha zones on estan controlats per càmeres i podem acabar definint si hi ha hagut algun delicte. Te'n podria posar 20.000 exemples, però jo, per exemple, veure que a un menor estan atracant-lo en una zona i que pots localitzar qui és la persona que l'ha atracat, què és el que ha fet, pues, això és molt bo. Jo crec que dona una visió molt segura de que n'hi ha molts punts que, gràcies al tindre aquestes càmeres desplegades per tota la ciutat, pues, podem controlar moltes coses, inclús controlar el trànsit. Podem saber quin flux de trànsit estem tenint persones i acabar prenent decisions o determinacions que poden millorar la forma de desplaçar-se per la ciutat.
1: Raúl Llopis, regidor de Seguretat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
4: I a l'edició d'avui donem la benvinguda a Dino Zapato a Ser Saludable. En les properes edicions els volem apropar Caminar millor per a continuar movent-nos, un eix que farà aquestes entrevistes. A l'estudi central de Ràdio Alcoi ja m'acompanya Rafa Jover, de Dino Zapatos. Bon dia.
5: Bon dia, Maribel.
4: Com esteu?
5: Molt bé, gràcies.
4: Gràcies també per estar així a Ser Saludable. I anem ja a iniciar l'entrevista perquè tenim moltes ganes de conèixer la informació que ens portes. Perquè moure's amb seguretat, cada activitat necessita el seu calçat. És l'eix d'esta entrevista perquè quant d'important, Rafa, és realitzar activitat física i que s'ajuste a cada persona?
5: Pues bueno, com estem cansats de sentir en mitjans de comunicació i per ahí, la recomanació de tindre activitat física és molt important, no?, per a la salut. I enllaçant en això, pues bueno, com l'activitat física necessita un calçat, pues així ve Dino Zapatos i es posa a recomanar-nos algunes sabates acondicionades per a cada moviment. Dins de la sabateria tenim una marca especial per a aquest tipus de moviments, que són la marca Allrounder. La marca Allrounder especifica dins del seu catàleg que tenim en la sabateria tres nivells d'intensitat de moviment. La descripció de cada un d'ells està en anglès, però bueno, la desenvolupem i sabreu en seguida cada una per què és. La primera descripció de la marca Allrounder per a l'activitat més urbana o menys intensa és la Lifestyle, que són models que tenim en la sabateria per a una activitat, doncs, com he dit, no tan intensa com una activitat urbana, una caminata, una xicoteta exercici de matí. I ahí tenim molts models que acondicionen la xafada per a aquest tipus de caminata. La segona activitat o la segona descripció que ens fa la marca Allrounder és la Daily Outdoor. Outdoor vol dir a l'exterior, o sigui, una eixida més fora del casc urbà, uh-huh. Una via verda, un caminar per persones al voltant de la ciutat, i així pues, este tipus de sabates pues, ja condiciona la sola a este tipus de camins, no? I tant la sola com les membranes internes, els forros, perquè acondicionen també així membranes impermeables i transpirables per a dies que pugui haver un poquet de pluja o necessitats del client que necessiten un poquet més de transpiració per a la sabata. Uh-huh. I la tercera categoria de la marca Allrounder o la tercera descripció és la línia Activity, que són sabates per a una activitat més intensa, e inclús per a una carrera, per a uns senders de mitja muntanya. Uh-huh. I condiciona cada una de les soles per a aquest tipus d'activitats. Són soles en tacos més alts, en adherència superior, i bueno, pues és una de les marques que nosaltres recomanem per a l'activitat física, no? Uh-huh. Entre altres.
4: I que té aquests tres nivells que s'ajusta al que cada client pugui necessitar en el marc d'aquesta activitat física. Quines són les molèsties més habituals que poden afectar al caminar?
5: Bueno, dins de la sabateria ens entra clientela que no té ninguna molèstia, evidentment, en els peus, que busca una sabata adequada, i però també ens entra molta gent en patologies o en molèsties en els peus. Uh-huh. ¿Vale? El que nosaltres escoltem, per exemple, en este mes de setembre, que és un mes de reincorporació a l'activitat, de reincorporació a la ciutat, és una de les patologies més comuns en mes de setembre, és la fascitis plantar. Jo dic que és el mes de la fascitis plantar. Uh-huh. Per què? Pues perquè la fascitis plantar és una inflamació de la fàscia, que és un múscul que tenim en la planta del peu, ¿vale?, que està produïda per l'abús de les xancles o per l'abús de sandàlies molt soltes, no? Entonces, si has estat de vacances, has estat en l'apartament, en la caseta, en la platja o en un hotel, pues si gastes les xancles pa tot el dia, aleshores pues, quan acabes el mes de setembre tens el peu en este tipus de dolències. O sea, seria la fascitis plantar és una de les dolències que més mos venen. La segona és el juanete. El juanete és una de les patologies de les nostres clientes expertes, que dic jo, que són, pues bueno, és una desviació del metatarso i que produeix una formació de la safona l'arco plantar i produeix el juanete que coneixem tots. Este tipus de patologies o de molèsties pues necessita una sabata adequada. La tercera, o si diguem que la tercera dolència més habitual és l'espolo calcàneo, que és una calcificació en la zona del taló, sense entrar en més detalls, i la quarta seria el neuroma de Morton. Pues bueno, per cada una d'aquestes dolències o molèsties que tenen els nostres clients i clientes, sense nosaltres ser especialistes sanitaris, perquè si especialistes de la salut, si n'hi ha algo més greu, pues, recomanem sempre que acudisques a un professional. Pues bueno, per a cada una d'aquestes sabates, escoltant a la clientela, tenim una sèrie en el catàleg de Dino, tenim una recomanació. I sobretot la prova és molt important, perquè el que li pot anar a un client, pues, a l'altre no li pot anar. Aleshores, pues, sí, per a nosaltres és molt important que el client entre, s'assente i es prove. Perquè provant, com dic jo en la tenda, això ho dic als meus clients habitualment i a les meves clientes, provant vos sabates m'ensenya molt, perquè aconseguir saber quin tipus de mal tens en el peu, quina sabata t'ajuda en aquesta dolència, quina sabata t'ajuda en aquesta altra.
4: I aquest assessorament que feu al client per a dir-los quin és el calçat que més es convé,
5: sí,
4: no?
5: Intentem assessorar-los a arreglar la seva patologia en base a l'experiència que agarrem en la tenda.
4: Com podem detectar que el calçat que portem no és l'adequat per a l'activitat física que estem fent?
5: Bueno, el usuari de calçat, o quan el compres una sabata en una botiga especialitzada com és la nostra i una botiga assistida, el que tens que tindre en compte és la pressió que t'efectua en l'avantpeu, la pressió que tens en la zona de l'empeine, la inestabilitat o deslissament que puga produir-te, i la poca amortiguació o la molta amortiguació que necessites. Doncs, baix aquestes premisses, el client ha de saber detectar quina és la seva necessitat, ajudat per el personal que estem en Dino. Doncs, jo sempre el catàleg de la sabateria pues, va enfocat, el catàleg saludable, diguem, de la sabateria, perquè tenim el catàleg moda, no? Però el catàleg saludable va enfocat a este tipus de problemes que pugui tindre el client en el peu. Entonces, pues, és molt important el tema de l'amplitud de l'avantpeu, pues, cada vegada pues, els peus estan fent-se un poc més amples perquè estem alliberant el peu. Saps que n'hi ha ara en el món el tema del barefoot, que no sé si ho coneixes.
4: Sí.
5: Pues, bueno, el barefoot ve a sol·licitar, a oferir al client una sabata en la forma més natural possible. ¿Vale? Dins del catàleg de Dino pues, també estem incorporant aquest tipus de sabata barefoot o saludable o orma natural o pisada natural. N'hi ha diferents concepcions del tipus de sabata. Així pues, està molt, molt influenciat per el tema de l'amortiguació, el tema de l'altura de taló, el tema de l'orma plantar. Nosaltres tenim dins d'este catàleg la marca El Naturalista, que ha sigut una de les marques preferides sempre en la sabateria Dino, i tenim una secció en pisada natural o barefoot, que incorpora un producte de transició, perquè el barefoot, Maribel, baixa molt la zona del taló, aleshores no tota la gent li va bé. La nostra clientela experta no està acostumbrada a anar tan plana. Entonces el barefoot a nivell d'orma és molt interessant, però a nivell de taló, a nivell d'amortiguació plantar, té els seus graus, ¿vale?
4: Al llarg d'aquesta entrevista ja ens ho estàs comentant, però com podeu ajudar des de Dino Zapatos a elegir a cada persona el seu calçat adequat per a cada funció, per a cada activitat que puguem fer?
5: Pues l'ajuda que podem donar-los als clients i a les clientes de Dino és l'experiència, perquè com he comentat abans no tenim una formació sanitària, ¿vale? Però sí que l'experiència ens dona aquest coneixement per a poder aconsellar-los en cada nivell de sabata. I l'observació, o sea, per a mi és molt important una observació del calçat dins del peu del client. Sempre us ho dic, poseu-vos els dos peus, importantíssim. Tu quan vas a comprar-te una sabata, prova't del peu dret i prova't del peu esquerre, perquè aunque parega que no, però tenim una diferent dimensió de cada peu, molt xicoteta, no és una diferència molt gran, però sí que és de veres que necessitem provar-se els dos peus, necessitem que des de la punta dels dits fins a la punta de la sabata n'hi hagi un espau per a poder, per a aquest xicotet moviment que n'hi ha dins de la sabata del peu no produeixi ninguna molèstia, uh-huh. ¿Vale? I bueno, pues l'ajuda que podem donar-nos, la recomanació, l'assessorament, el tindre un catàleg interessant dins la botiga, oferir productes innovadors a nivell de, per exemple, tot el tema del Gore-Tex, que ja comentarem en altre programa, tot el que ve per davant en octubre, novembre, pues, un clima un poc més advers, uh-huh. Pluges i demés, pues, l'ajuda que podem donar és eixa.
4: I també ho has esmentat, no? Que és important acudir a un professional sanitari en el cas que hi hagi problemes en els peus que no es solucionen, que ho veig que no, i que també suposa que també es recomanarà, no? Un poc el calçat que haurien de portar.
5: Sí, Maribel, molt important. Nosaltres som una sabateria, no som una clínica. I volia fer l'èmfasi perquè és de veres que quan entra gent i entra clientela que té un problema, i jo sempre es derive o es recomane que vagin a un professional. Sobretot són els podòlegs els que poden enfocar-te millor, perquè avui n'hi ha grans professionals de la podologia, així al Coll, que el fan un estudi de l'aixafar, un estudi de caminant, i el que sempre recomano és que demanen un diagnòstic al podòleg, un diagnòstic sanitari professional, i a partir d'ahir prenguen les decisions, juntament amb el podòleg, de quin tipus de sabata poden gastar. Mm-hmm. Dins de la sabateria tenim una marca que pertany al grup de Mephisto, que és la marca Mòbils. La marca Mòbils és una marca que està especialitzada en sabates per a plantilles, ¿vale? Perquè té plantilles extraïbles. Avui en dia molts dels productes que tenim en la sabateria tenen plantilles extraïbles, ¿vale? Uh-huh. Però esta marca Mòbils està més especialitzada perquè té la capacitat de la horma de la sabata és molt més gran, la confecció de la sabata està preparada per adaptar plantilles. Hem incorporat ja per al catàleg de l'estiu 2027, que estem fent ja les compres per a l'estiu 2027, models que adapten molt bé, models dins del catàleg de Mòbils i dins d'altres catàlegs, com pugui ser Piesanto, les plantilles incorporades en una funda perquè es puguen simular molt bé dins de la sabata. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, la pregunta que em fas, Maribel, pues sempre la recomanació d'un professional, que acudisquen a un professional. Per a mi, tant la podologia com la fisioteràpia són importants per a la salut podal. Tindre un bon diagnòstic i una bona preparació a nivell de fisioteràpia és molt important per a poder moure's, que és el leitmotiv de l'entrevista.
4: L'eix d'avui,
5: no?
4: Sí.
5: Que sempre recomano molt a la meva clientela. No pareu de moure's, perquè moure's caminant és importantíssim per a la salut. En Dino vos podem oferir un gran catàleg de sabates per a manejar-se, per a caminar, per a fer activitat, per a les vacances, per al fin de setmana, per al dia a dia, uh-huh. I inclús per al treball, perquè treballant també necessitem tindre una bona sabata.
4: I si volen anar a Dino Zapatos, està en el carrer Isabel la Catòlica número 11 d'ací del Coll, la botiga, però també, Rafa, teniu, diguem-ne així l'expressió, una botiga online.
5: Sí, tenim tenim la venda online, vale? I no és una venda online impersonal, vale? Mos quedarà gent de fora del Coll, gent que, pues, bueno, dins de la província i fora de la província. Tenim gent de tota Espanya que mos quedarà i intentem donar-los que siga lo más paregut a una botiga assistida. O sea, quan un client mos fa un pedido online, mos fa una consulta mitjançant el canal de WhatsApp, pues li donem un assessorament. La idea sempre és que el client pues quede a gust i quede satisfet en la compra que ha fet en la botiga i en la compra online, i a partir d'ahí pues tindré una fidelitat en ell. Uh-huh. Tenim la botiga online dinozapatos.com, però bueno, mos agrada, sempre us ho dic, a mi agrada atendre la gent en la botiga, però si uno està molt lluny i necessita assessorament, té el canal de WhatsApp de Dino i té la web dinozapatos.com, té el blog també, i estem intentant manejar les xarxes socials, no? l'Instagram, per a poder fer algun vídeo, que en poquet temps n'hi haurà vídeos nostres ahí també. Maribel?
4: Sí, anava a preguntar-te quin és l'horari de la tenda.
5: Ah, sí, doncs, pues, bueno, l'horari que fem és de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 5 i mitja a 8 i mitja, ara en este mes de setembre. Ara quan canvien l'horari en octubre, doncs pues, farem de 5 a 8, i dissabtes obrim de matí. Hem obert durant molts anys també de vesprada, però ara ja en esta nova etapa pues, obrim de matí només, agarrem el dissabte de descans, uh-huh, i diumenge també.
4: Rafa Jover, de Dino Zapatos, moltíssimes gràcies i fins la propera.
5: Gràcies, Maribel, i gràcies, Radio El Coll.

0: Alcoi ja està submergida en la setmana gran de la Fira Modernista que ja coneixen, va dedicada a Gonzalo Barrachina Seyés, el compositor d'entre d'altres d'aquest pas doble, Ecos de Levante. I amb aquest ritme anem a contar-los com va ser l'obertura oficial d'aquest cartell anunciador d'aquest esdeveniment que es va descobrir ahir per la vesprada. Allí va estar el nostre company Paco Agulló, que va poder parlar amb el protagonista, que fins ahir per la vesprada era tota una incògnita, però ja coneixem la firma de l'artista que ha creat aquesta crida que ja llueix a la façana de la casa consistorial. Va poder parlar amb Manuel Antolí, Lorena Zamorano, regidora de Turisme, i el vicealcalde, Àlex Cerradelo. Els escoltem.
1: Lorena Zamorano, regidora de Turisme, acabem de veure, descobrir el cartell, l'havíem vist ja, però jo crec que en la plaça de lo que és la façana de l'Ajuntament encara lluís millor.
2: Sí, sí, ahir tot lluís millor. I sobretot perquè obri la festa. Sempre tenim el cartell quan posem un cartell per obrir festa i en este cas també comença la Setmana Modernista. I, a més, jo crec que en un autor alcoià reconegut, que em feia moltíssima il·lusió que fera el cartell, i així el tinc. I, a més, s'ha despejat una incògnita, perquè ara vos ho comentarà, ella ha volgut que es mantinguera l'anonimat fins avui, i a més, ha sigut una sorpresa, jo crec, perquè alguns alumnes que el coneixen bona cosa i coneixen la seva obra, algú ja m'havia xivat. Segur que és Manolo. Pues sí, és Manolo.
1: Manolo Antolí, hola Manolo.
3: Què tal? Bé, així molt content, feliços de compartir este moment i, com li estava dient a Lorena, agraït de que m'has fet este regal, perquè és un regal el veure com té aquesta difusió i l'alegria personal del motiu que havia pintat.
1: Ah, aquesta alegria personal, contamos-la.
3: Bueno, vull dir-te, si voleu, quan el va comentar, jo no li vaig contestar en seguida, ho pot dir Lorena. Necessitava, per un costat, pensar si jo faria de fer un treball responent a la confiança que Lorena m'havia posat. I em vaig posar a bocetar per veure si m'hi sigues. Quan començaven les idees, em vaig donar compte que necessitava algo que tancara el tema. I el vaig trobar com en la modelo de la Moaneta. I vaig dir, ara li puc dir a Lorena que vull fer-lo. Però també és veritat que li vaig dir que si em feia el favor de no dir qui era l'autor, perquè no, per mi no era prioritari. Lo prioritari era fer un treball digne, respondre a la confiança que em va depositar i el motiu d'haver pintat a la Moaneta era suficient com per jo estar en la sombra tot el temps. Però Lorena em va dir, home, el requisit és vindre el dia a l'estapar i signar el cartell. I, bueno, pues, així estem. I això és la història.
1: I què has fet ahir, també, a part del cartell que es va veure?
3: L'alegoria del cartell es basa en algo tan senzill que és l'homenatge a Gonzalo Barrachina. Entonces, jo l'he volgut representar en algo molt senzill, simbòlic, com és la imatge d'un director, però com a silueta, perquè vull que tot el treball siga, no siga recargat, siga suau, i que millor que la musa de la música per identificar el motiu especial d'este any, que és a la música. Després estan els dos angelets, que també són nets, cada un en un instrument. I entonces el cercle es tanca en algo molt personal i que produeix una felicitat extra. M'entens?
1: I ahí podem veure, no?, un vídeo que has fet.
3: El vídeo que han fet, vull dir, com quasi tot, ha estat ajudat per la família, per la tipografia en la meva filla major, i el vídeo en la meva neta, que és una habilitat per la informàtica, va fer el muntatge, m'entens? Per què vos dic tot això? Perquè ha sigut tot un conjunt de casualitats que em produïssi. Jo tota la meva obra, si la coneixeu, és molt pròxima, és molt propera, i esta no podia anar sent més lluny, tenia que ser aixina, molt propera.
1: Manolo, dis-nos la tècnica.
3: Paco, sí. La tècnica es basa en llapis per esbossar en la fase inicial, després l'aquarela, perquè és més fina, i ja per retocar o per definir millors detalls, acrílic o watch. Més, fundamentalment acrílic.
1: Vale, perfecte. I després t'han ajudat la teua filla,
3: tipografia, i la neta fent el vídeo de presentació.
1: Del making of.
3: Cicle tancat.
4: Ara és. Bueno, jo crec que s'ha contat molt la història i és molt bonica. Una meravella. Al final jo crec que és un encert per part de la regidoria de turisme apostar per talent de la nostra comarca per a la imatge de la Setmana Modernista, que al final enllaça també en una part de lo que era el modernisme, que era apostar per els artesans, per els músics, com enguany també els personatges enguany apostaven també fortament per la música. Així que pot ser que tornem a tancar un poquiu el cercle d'aquella part del modernisme que parlava de l'estètica, de la música, pues, continuem fent-ho en la Setmana Modernista, a més d'evidentment recordar i educar a la ciutadania en altres temes que d'aquell moment.
1: Vale, això, Lorena, l'última, escoltant un poquet a Manolo, no? Tot. Que estigueren els nens, que estiguera la filla, superbonico. No?
2: Ai, és molt emocionant. Jo tinc unes ganes d'abraçar-lo. Ara, en acabar, vaig abraçar-lo.
1: Sí,
2: perquè no n'hi ha res més bonico que fer les coses des del cor. I l'obra ho diu per si mateixa, però tot el que hi ha darrere jo crec que pesa més que la pròpia obra. I Sina, que és supercontenta, i no, jo també sabia que no anava a fallar. Dient-li-ho a Manolo, no anava a fallar.
1: Una aposta segura.
2: Una aposta segura i un respecte grandíssim que li tinc com a artista i com a persona. Hombre, clar.
0: Ja coneixen què és el que he volgut transmetre en eixe cartell que anuncia la Fira Modernista de 2026, que avui té agenda pròpia. Aquest dimarts, 22 de setembre, a les 5 de la vesprada, hi ha un taller de maquillatge per al modernisme. Serà impartit per Maria Rosa Pons, ella és perruquera i estilista, guardonada amb un Premi Guinness i diversos reconeixements a escala nacional i internacional per la seva trajectòria com a estilista. És una activitat que es durà a terme a l'Àgora, que és la plaça Ramon y Cajal 6, i és gratuïta, però que era necessari abans inscriure's per haver un control d'aforament i també d'organització d'aquest esdeveniment. Però no és l'única cita modernista d'aquest dimarts, perquè a les 7 de la vesprada a Fundació Mutua Levante, que està a la plaça número 16, es presenta el número 16 de la revista Arte, Humanidades i Cultura i està organitzat pel grup de recreació modernista d'Alcoi amb la col·laboració de Fundació Mutua Levante. És una agenda que també la poden consultar al web de turisme, de la regidoria de turisme d'ací d'Alcoi, o també anant a l'oficina, que està a la plaça d'Espanya, podran agafar el fullet on està al detall totes les activitats. Però nosaltres ací, en Noi por Hoy, en Radio Alcoi, en els informatius, els recordarem que poden gaudir d'aquesta proposta de la Fira Modernista que tindrà el seu forte aquest cap de setmana, des del divendres a les 7:30, quan serà el pregó, fins al diumenge. I ara ens donem els minuts per a vostès, per al Zoco Radiofónico.

0: ¿Tienes un evento y buscas un diseño exclusivo? ¿O necesitas un arreglo perfecto? En El Costurero de Maika lo hacemos realidad. Y si tu sueño siempre fue diseñar, no te quedes a medias. Aprende con nosotros desde cero y crea tu propia moda. El Costurero de Maika. Encuéntranos en Juan de Juanes número 5, Alcoy. O llama al 650-780-220.
1: A les 13 i 18 minuts obrem aquest espai en què Ràdio Alcoi es posa a l'abast de vostès per si volen fer un anunci de compra o de venda. La participació és molt senzilla. En directe poden cridar al 96 652 62 76 i indicar allò que vulguin vendre o que estiguin interessats o interessades en comprar. En el cas de la venda, el material, l'objecte, la característica, si té un preu, si es preu a convindre i, molt important, un número de telèfon de contacte. Aquesta és la participació directa, però si no poden ara, també saben que estan en aquests canals d'enregistrar el missatge. Així que aquesta setmana anem a escoltar els anuncis que hem rebut, que s'han quedat gravats al contestador de Ràdio Alcoi. Escoltem el primer.
2: Vendo lavadora Swan SVAN de 6 quilos con 2 años de garantía por 100 euros. Número de contacto 667750801. Vendo máquina de coser Singer de 1980 con un fieno a motor por 50 euros. Número de contacto 667750801.
1: I ara tenim una crida en directe. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Avant, què vol? Mire, vendre o comprar?
3: Jo busqué... Sí. Un piso en alquiler para el mes de festes, bueno, desde el Día de la Gloria hasta que se acaben las festes.
1: Molt bé. Uh-huh. Vale. Per, en la zona del centre, alguna preferència?
3: En el carrer Sant Nicolau, perdó.
1: Vale. No, carrer Sant Nicolau.
3: Sí, el carrer Sant Nicolau.
1: Des de la Glòria Major fins a que s'acaben festes.
3: Les festes, sí.
1: Molt bé. D'acord. Un número de telèfon de contacte?
3: Sí, 603.
1: Sí?
3: 45. 06 95.
1: El repetisc. 603-45-06-95.
3: Sí, molt bé.
1: Moltes gràcies per participar.
3: Vale, vale, a vostès, adéu.
1: Adéu. Una altra cridada. Hola, bon dia.
4: Bon dia, hola.
1: Hola, avant.
4: Mira, jo voldria vendre un colchón de matrimoni que està encara en molt bon ús. Vara, 20 euros. Només perquè se l'enduguen.
1: Uh-huh.
4: Això era. Por un colchón de matrimoni de 1,35.
1: De 1,35, d'acord. Un número de telèfon de contacte?
4: Pues 69,
1: sí?
4: 74, 06, 118.
1: El repetisc. 69, 74, 06, 118.
4: 118, sí, molt bé.
1: Gràcies per participar.
4: A vostè, gràcies.
1: Adéu.
4: Adiós.
1: Un colchó de matrimoni amb bon ús per 20 euros, de 135 centímetres, 697, 406, 118. Anem a escoltar un altre missatge que hem rebut al contestador de Ràdio Alcoi.
5: Buenos días. Se vende una bicicleta estática marca Kono, con contakilómetros y regulador de intensidad. Se vende una bomba de agua marca Block, de 1/4. 1.000 litros y 20 a 20 metros. Se vende un escalastri de 2 pistas, 13 coches y un cuentavueltas del año 70. Y se vende una mesa extensible y plegable de raelite con 2 pies automáticos para terraza, playa o camping. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende 2 pisos en la calle San Nicolás, número 49. Un entresuelo de 110 metros para vivienda o despacho, con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces. Y un cuarto piso recién reformado, con chimenea y 4 sillas. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
1: dimarts rere dimarts, entre la una i quart i la una i mitja, més o menys, en aquesta franja MTM, sí, el Zoco Radiofónico, que és aquest espai que poden participar en directe

0: 690-636. Un parell de raquetes de pàdel, veritat?
1: Sí, això és.
0: Molt bé, gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu. Doncs així, acabem la secció d'avui del Zoco Radiofónico. Com estava dient-los, a partir del dimarts que ve de nou estarem així i poden enviar una nota de veu al WhatsApp o també al contestador de Red del Coi o, si no, el proper dimarts en directe. Gràcies a les oients i als oients per haver participat.

0: Una vegada més comencem una nova entrega de les tertúlies de Medi Ambient i en aquest mes de setembre hem fet el paronet en el mes d'agost, per suposat, i ja en el mes de setembre iniciem una nova temporada i com sempre tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi els habituals contertulis que són Enrique Moltó, bon dia Enrique.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, un plaer com sempre. I Tono, Belda. Tono, bon
2: Hola,
0: dia.
2: Bon dia.
0: Molt bé, climatòleg i biòleg. Però aquí tenim esta volta, comencem la nova temporada, però vamos, en el llistó altíssim, eh? Perquè, a veure, vaig a dir-ho ja, primer, jo sóc geògraf de Calbot, però geògraf per culpa d'aquest home, o gràcies a aquest home, i el tenim així en el telèfon i és Jorge Olcina. Hola, Jorge, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
0: Com estàs? Un placer tenerte aquí,
3: Hola,
0: poderte
3: Jorge.
0: Escuchar.
3: Nada, igualmente, para mí es estar ahí con vosotros. Qué buena gente.
0: La próxima subes al COI, ¿eh?
3: Sí,
0: hombre,
3: sí, sí.
0: Claro que tú.
3: Bueno, creo que este otoño alguna
1: sí,
3: vez
1: bastante.
3: Estaré por ahí.
0: Tienes bastante, ¿no? A ver, esa sangre alcoyana, Jorge, ¿no? Que siempre lo decimos.
3: Sí, hombre, eso siempre. Ya sabéis que mi padre era de allí y bueno, pues yo tengo raíces de ahí, de Alcoy, claro
0: muy
3: que
0: bien,
3: sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí hay que mantenerlas. Y con Enrique las mantendrás todavía más porque aquí él te irá diciendo... Sube, Jorge,
3: hombre,
0: para
3: sí.
0: arriba.
3: La verdad es que sí, ¿no? Es como un poco esa ventana de conexión que cuando llegas al COI, ¿no? Cuando vas en el coche subiendo desde Ibi hasta el COI y tal, te vienen todos los recuerdos, ¿no? De cuando yo era más crío, subíamos allí en las fiestas, en Navidades y tal. Y la verdad es que sí. De cuando en cuando echo de menos esa tierra.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, vaya que sí. En Alicante se vive bien, pero hay mucho, muy, muy húmedo, muy húmedo.
3: Sí, sí.
0: Mejor aquí en la sierra.
3: Muy húmedo y muy caluroso este año. Ahora lo comentaremos.
0: Lo comentaremos, justamente. Bueno, de eso. Siempre lo que hacemos en los programas, Jorge, Enrique sí. nos cuenta un poco qué va a escribir tu padre. Fa un 60, 70 anys, explica'm.
1: En este cas, menys. És qüestió que haver més
0: recent.
1: Modern. Sí, sí, perquè és de fa 40 anys.
0: 40, vale, vale.
1: Per cert, acabé de comprovar que fa 40 anys
0: sí.
1: l'Hoy por Hoy va començar.
0: Sí, tal, veritat, sí. Tal dia com
1: avui. Començant l'Hoy por Hoy i la gota freda del cor.
0: Veritat, eh? A Iñaki Gabilondo va fer aquest primer programa, té raó, en fa 40 anys. Contamos, què és el que...
1: Bé, ell bàsicament el que contava en aquest quadern, perquè el vos recorde que una de les notícies d'aixa gota freda és que el poble nou de Sant Rafael es va quedar aïllat perquè el pont que creua per la zona de Salgars sí. se'n va portar el riu i es va quedar aïllat, no? I per tant, bueno, pues, com compta com a tindre cara per darrere, perquè teníem animals, no vivia allí, però teníem animals, també estaven els meus tios vivint allí, i va tindre cara per la carretera de Benillova, baixant bancals avall sí. i record, pa donar l'animal i va veure com estava tot, sense el cotxe se va baixar, on va poder. I bueno, pues conta això i també conta el que li va costar d'arreglar el camí després, que va perdre la cartera mentre s'arreglava el camí i s'hi va quedar per allà en el fang, a saber on va passar. A partir d'ara forma part del sediment o de l'estrat que estudiaran els geòlegs d'ací uns segles. I bueno, pues simplement que també, evidentment, aquestes coses cridaneres pues, encara les apuntava més.

0: Castellano, o sigui, sobretot el seu president, per aquesta mostra de col·laboració que ha encetat des de l'any passat en companyia de lo que és el Treball Solidari, però sobretot fundamentat en contribuir en aquesta tasca tan important que desenvolupen els investigadors en càncer. Com sabeu, el Treball Solidari porta molts anys, 13 edicions ja, destinant tots els seus recursos econòmics a la investigació en càncer. El Club Deportiu Alcoyano pues, hagi decidit estar al nostre costat, això parla molt bé d'aquesta entitat, no? Que des de sempre, com sabeu, ha sigut un club proper a la ciutadania, proper a la ciutat, i sempre defensora de valors, com acaba de dir ara el president, valors de solidaritat, valors de treball en equip, valors de defensar pues, drets humans, no? Per dir-ho d'alguna manera. No? Aleshores, l'esport sempre té que estar al costat de les necessitats de la ciutadania, perquè no oblidem que l'esport sempre és una forma d'enjuntar-se les persones per divertir-se per un costat, també per qüestió de salut, però també per enviar un missatge de cultural o d'educació de la forma de conviure les persones. Per tant, estem molt agraïts, ja dic, al Club Deportiu Alcoyano per esta iniciativa, perquè fa s'acostat a lo que és este tema tan important com és la investigació en càncer, que a tots malauradament pues, ens afecta. No? També el Club Deportiu Alcoyano ha volgut, al marge de lo que ha comentat el president, ha volgut també premiar als esportistes que participen en el Treball Solidari en una vessant interessant. Vull dir, el Club Deportiu Alcoyano és el Club de la Moral, i evidentment hi ha gent que participa en el Treball Solidari, gent de molta edat que pren aquesta decisió de col·laborar i de participar en el trail per, valga la redundància, per col·laborar en el tema de la investigació en càncer, gent molt major, i el Club Deportiu Alcoyano farà un premi, donarà un premi a les persones majors de les modalitats, o sigui, de totes les modalitats, però que siguin les més majors en la categoria masculina, categoria femenina i categoria mixta. Pense que és un detall extraordinari perquè premia aquesta voluntat, premia aquest esforç d'aquestes persones que no van a ser els campions, no per res, no, campions en la competició, però sí campions en aquests valors de voler estar ahí, de voler participar. I estem molt agraïts que el Club Deportiu Alcoyano ha tingut aquesta visió interessantíssima de proposar-nos donar ells aquest premi a la moral, i així no ho farem. Es donarem el premi en el moment que decidim, perquè segurament aquest premi es donarà en una altra data diferent a la del trail, perquè ho farem més majestuosament com mereix el Club Deportiu Alcoyano i aquestes persones. No? Tinc que dir també una cosa important, i és que igual que l'any passat el Club Deportiu Alcoyano va tindre el detall de concedir un obsequi a un representant dels investigadors en càncer, que van tindre l'amabilitat de vindre a acompanyar-nos així per representar aquest col·lectiu. Enguany també comptarem en un altre representant dels investigadors en càncer, que aquesta persona li diuen, bueno, és el doctor Julio Madrigal Matute, és doctor en bioquímica, biologia molecular i biomedicina per la Universitat Autònoma de Madrid i investigador Ramón y Cajal en la Universitat de València, on dirigeix un grup d'investigació en autofàgia i onconutrició. Així mateix és cofundador i director científic d'Ibions, una empresa de la Universitat de València especialitzada en la nutrició de cara a els pacients malalts de càncer. Aquesta és la persona que vindrà així en representació de tots els investigadors en càncer i que suposa que l'Alcoyano sabrà tratar-los degudament com sempre fa.
1: Pues podéis imaginar, ¿no? El cartel y lo importante que el vuelo que ha cogido este Trail Solidari para no solo, siempre se dice que no es solo un trail, no es solo una carrera, sino que va mucho más allá y por desgracia de un tema pues que prácticamente nos toca a todos esta patología. En cualquier caso, ya sabéis que todos, bueno, ya sabéis cómo colaborar colaborar más que de sobra. Esto en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo deportivo del Trail Solidarity, pero hoy también

0: Bien, hemos conocido más noticias deportivas que tienen que ver con baloncesto.
1: En Gestoría Fiscal y Laboral te ofrecemos asesoramiento y gestión de confianza en materia fiscal, contable y laboral para que puedas dedicar tu tiempo a lo que más te importa. Nosotros nos encargamos del resto. Gestoría Fiscal y Laboral, siempre cerca de ti. Nos encontrarás en calle Roger de Llúria 2, frente a Parterre.
2: Este verano, descubre el Audi Q4, Q6 y A6 e-tron con descuentos exclusivos. Y si quieres iniciarte en la electromovilidad, prueba nuestra gama híbrida enchufable. Las mayores autonomías eléctricas del mercado. Te esperamos en Audi Motor Pacífico Alcoy.
0: Sí, 31 minutos de la tarde, seguimos en directo en este Ser Deportivos. Antes de hablar con Saúl Lledó y con este espacio que todos los martes nos trae el Club Deportivo Alcoyano con las empresas con las que le colaboran, vamos a hablar del No Basket Alcoy, porque prepara el inicio de temporada con una nueva edición del Trofeo Ciudad de Alcoy de baloncesto que se celebrará el próximo domingo. Alberto Belda ha presentado la edición,
3: ¿no? La presentación del equipo y sobre todo en este trofeo Ciutat d'Alcoi, que ja estem en la quinta edició, ja fa 5 anys que van decidir posar-se el trofeu Ciutat d'Alcoi, que del que feien per al Club Deportiu Alcoyano, pues que també la secció del bàsquet, com altres i també com la de hockey, tingueren i se trofeu Ciutat d'Alcoi i que fora també ese pistoletazo de salida a la temporada esportiva de les nostres entitats més importants en les diferents modalitats. Per tant, això anem a presentar. Jo agrair com sempre, al Nou Bàsquet Alcoi, al president, a l'Irios també, per la seva tasca, però no només a ells dos, sinó a tot l'equip que tenen darrere, treballant per arribar a poder presentar als equips de dalt sense deixar de mirar sempre cap a la base, que jo crec que és el treball més important que des del Nou Bàsquet està fent-se i que està fent-se molt bé, que és treballar en la base, promocionant aquesta modalitat esportiva que és el bàsquet en la nostra ciutat i fent que al final en aquest treball de base ben fet pues després puguen tindre equips en categories superiors que es representen, on hi ha molta representació d'alcoyans i d'alcoyanes i de gent de la comarca, i jo crec que això és fruit d'aquest treball de base que està fent-se, el qual jo vull agrair-los.
0: Agradecer y explica Lirios Rovira, directora deportiva del club y también entrenadora del equipo femenino, todo lo que sucederá.
4: La quinta edició del trofeu Ciutat d'Alcoi, en primer lloc tindrà el partit del sènior femení nacional, que en aquesta edició vendrà el CB Petra Air de València a les 5:20 en el Mutua Levante. I després jugarà l'equip sènior masculí contra el Rado Pacolo d'Almansa sobre les 7:30. Entre un partit i l'altre es farà la presentació de les plantilles, on veurem les cares noves de les noves incorporacions que hi ha en dues plantilles, la tornada d'algun jugador que la temporada passada no va estar en nosaltres, i bueno, dirigint també a José Ruiz el seu primer partit pràcticament oficial a casa, i jo crec que és una manera molt important i de començar aquesta temporada. A més, pel matí tindrem el trofeu Caixa Popular, on estaran els equips de la base infantil, cadete i júnior. Tindrem un total de 18 partits pel matí, que també serà una festa del bàsquet per a nosaltres i una bona arrancada.
0: Sin lugar a dudas, es un torneo que se hace y que, bueno, pues en categorías infantil, cadete y junior, las que se van a disputar antes de los partidos del primer equipo. El presidente Jordi Bou también ha hablado en esta rueda de prensa.
5: Agradecer al ayuntamiento el seu apoyo per el bàsquet desde siempre, y en el trofeo este, pues, en el Singach siempre está ahí. Agradecer también a estos dos equipos que han acceptat la invitació, al Petra Air i al Rado Pacolo a la Mansa. I bueno, el que sí que demanaríem era que la gent que li agrada el bàsquet, pues, que puja, que és tot un dia de bàsquet. El matí, conforme veiem delirios, categories inferiors, i per la vespre, tota la vespre, té un bàsquet que dins de lo que n'hi ha és un nivell prou acceptable, no és de dir, és que estan jugant ahí, n'hi ha nivell, ¿vale? I serà interessant veure aquests dos partits que ja començarien a la temporada, ¿vale?
0: Sí, ya recuerdan los partidos a las 5 menos cuarto y después a las 7 y media de la tarde. Son los partidos que van a ver. Le han preguntado al concejal de deportes con respecto a estos dos equipos. Y es que ya el año pasado ya hicieron una temporada. Unos sufrieron más que otros, pero sí que es importante esa permanencia que tienen que buscar para que tengamos dos equipos en la categoría de Primera Nacional.
3: Sí, bueno, yo creo que también tenía que remarcar un poco el logro de l'any passat, que va ser el que els dos equips, tant el masculí com el femení, mantingueren la categoria nacional, que al final va ser molt important. A més, el masculí sobretot, que va costar al final i ens va fer patir a tots, però jo crec que en el recolzament de tot el món pues va estar ahí i va aconseguir mantenir la categoria. I un any jo crec que comença la temporada nova, com a deliris en incorporacions, i jo crec que en les ganes, no?, per part del club i evidentment de l'Ajuntament de que això vagi endavant, no?, i de que es consolidi en aquesta categoria, que ja estar en aquesta categoria és algo molt important, perquè estem parlant d'una categoria ja, com dia Jordi, de nivell, i els dos equips que venen són de la mateixa categoria. Per tant, jo crec que ja començarem a veure el que podrem gaudir durant tota la temporada en els dos equips. Sense deixar de la mà de la base, no?, perquè com deia Lirio, 18 partits durant el matí, això vol dir pràcticament que el pavelló Mutu Levante, pràcticament no, el pavelló Mutu Levante tot el diumenge serà un bàsquet continu, i on les categories de base dona molt de gust d'anar a veure-les, perquè hi ha gent molt bona que comença a destacar moltíssim en edats molt, molt xicotetes i veuen coletes que ostres, i les coses estan, sobretot per el que deia abans, perquè les coses estan fent-se bé, estan treballant-se a nivell tècnic de forma uniforme des de la base, i això fa que al final els jugadors i jugadores, quan arriben a certes edats, pues n'hi ha gent molt bona que està competint, que moltes vegades al final inclús acaben anant-se'n fora, perquè això és inevitable, perquè al final tenen un nivell, però que sempre en el Coi van a tindre un lloc per a jugar, que va ser en el bàsquet. Jo crec que això és molt, molt destacable i és un poc el que es busca per part del club, i és un objectiu que està totalment alineat en el que busquem per part de la regidoria d'esports.
0: Pues ja està presentat el trofeu Ciutat del Coi de baloncesto el pròxim domingo en el Polideportiu Municipal Francisco Laporta. 3:38, vamos ya con el espacio más moral, más historia.
6: Bosgrif, almacén de fontanería y calefacción. Somos un equipo de profesionales especializados en fontanería, calefacción, calderas, mantenimiento de piscinas, riego para campo y jardín, goteo, aspersores, programadores. En Bosgrif solo trabajamos con las mejores marcas para garantizar la máxima calidad. Venga a vernos y le asesoramos sobre la mejor solución. Le atenderemos personalmente en nuestras instalaciones en Avenida de Alicante 37, frente Bomberos. O bien puede solicitar información por teléfono al 96 527 1943, o por mail info@bosgrif.com.
7: En Bellcat, des de 1999, ajudem els nostres pacients a recuperar el seu somriure, fins i tot en els casos més complexos. Implantologia dental immediata, dents fixes en menys de 24 hores. En Avinguda País Valencià 66, Alcoi. Telefona'ns al 900 909 159, o entra en la web bericatimplantologia.com. Recorda, primera visita més diagnòstic i TAC totalment gratuïts i sense compromís. Bericat Implantologia. Somriu sense complexos.
8: Más moral, más historia. El espacio donde el alcoyano tiende un puente a su entorno. Porque juntos hacemos grande el deportivo. Porque el alcoyano somos todos.
0: Y uno de los de las experiencias en este espacio que queremos hablar hoy, una de las experiencias que rodean cada partido en el Collao, que va mucho más allá de los 90 minutos, es el Palco VIP, un espacio donde se encuentran empresas, patrocinadores, aficionados, amigos, clientes, personas que comparten algo muy sencillo, y sobre todo son las ganas de disfrutar del alcoyano y de vivir el fútbol de una manera diferente. Y en esa Palco VIP, cuando acaban antes y en el medio tiempo, van a la zona VIP del Collao, donde está el catering de la Forqueta, que, bueno, pues su gerente es Saúl Lledó. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas.
9: Hola, buenas. Buen día, Isma.
0: Bienvenido a la radio y bienvenido a este espacio que el Alcoyano, pues ya lo hemos escuchado, tiende puentes más allá de lo que es el fútbol.
9: Muchas gracias por convidarme. Es un placer estar trabajando así en tú.
0: Es un placer. Últimamente, las veces que hemos hablado, lo has hecho como presidente del Yefaki,
9: ¿eh? Sí,
0: y ahora
9: sí.
0: Ya has dejado ese cargo, pero bueno, en el Collao seguías.
9: Sí, sí. Pues es el tema de lo que estén hablando, del palco VIP, es una imprenta que en van a oferir pues Miguel Ángel, uh-huh. Chiqui, son gent que yo conec, al estar siempre vinculat al esport, pues son gent que conec, i em van proposar la idea. Vaig veure que era una idea molt xula, vaig veure que n'hi havia molta gana per part d'ells, tota la gent que els envolta, tots estan en molta gana de posar l'Alcoyano on estava, perquè sí que és de veres que anaves últimament al Collao, veies el camp pues, molt, molt decaigut, veies un poc pues, la gent molt desmotivada, i el que han fet aquesta gent pues, és un poquet encausar a tots a altra volta, engalzar-los i fer propostes perquè el que és el Deportivo Alcoyano pues, estiga on té que estar. Uh-huh. Entonces, a mi la proposta que em van fer em va agradar, es vaig proposar jo pues, les meves idees i al final ha sigut un poquet, ens han deixat a nosaltres treballar, que això també és molt important, entens? I la veritat és que ha quedat una cosa, la primera temporada, que va ser l'any passat, va quedar molt xulo. Enguany, al tindre tant d'èxit, enguany hem tornat a fer el contracte en l'Alcoyano, uh-huh. I intentem pues, millorar pues, dia a dia pues, tot el que ens diuen ells i les propostes que nosaltres ens deixen i les idees que ens deixen a nosaltres també.
0: Claro, estàs des de que està la nova propietat, entiendo, entonces, ¿no?
9: Sí, sí, des de que va començar...
0: ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo fue esa unión? ¿Cómo os conocisteis?
9: Pues perquè nosaltres teníem un amic en comú, Miguel Ángel i jo, i es veu que el meu amic li va proposar a Miguel Ángel i va dir, mira, jo tinc un xic que a lo millor totes aquestes idees que tu tens de catering i de uh-huh. al mig temps en el palco VIP, pues el podria anar bé. Vam fer una reunió, jo li vaig proposar les meves coses, ell m'ha proposat les seues i al final pues, vam arribar a un acord i uh-huh. ja està, i des d'aquell entonces ahí estem.
0: Desde que empezaste el año pasado hasta ahora, ¿cómo has visto la evolución del club en general y de todo lo que haces?
9: Pues la veritat és que jo veig que es millora cada dia, perquè es treballa molt. Jo que estic ara ahí dins, jo estic com si fos un home, un empleat més del club, perquè jo vaig entre setmana, pues em mire pues com està tot, si fa falta dur coses, beguda, sol o altre, menjar, mire les instal·lacions que estiguen netes, els mantells, el sol o altre. Entonces, claro, jo estic molt involucrat perquè estic dia a dia amb tota la gent. I no t'ho pots ni imaginar, és que funciona com una empresa. És tota la gent, la seva àrea, mantens tots treballant, tots recolzant-se. A mi per exemple, la mateixa gent del club em trata molt bé. I entonces això per a mi és molt important des d'un equip que vol aspirar a estar ahí dalt. Uh-huh. És molt important que es treballi des de les entranyes.
0: Claro. ¿Qué significa formar parte del club y qué significa para ti, para tu empresa, La Forqueta, el hecho de participar en este proyecto?
9: Pues per a la meva empresa és un escaparate molt gran. Perquè allí en el palco VIP estan empresaris d'Alcoi, de la comarca, estàs totes les setmanes amb ells, m'entens? El veuen com treballes, perquè vulguis o no, ells estan mirant, m'entens? Perquè ells també tenen la seva empresa i també tenen les seues idees, i a lo millor diuen, ostres, però a mi m'agradaria fer a la meva empresa una inauguració de no sé què, o presentar un producte de no sé què, la veritat. I entonces, pues, totes aquestes coses per a nosaltres són importants, el tratar-los bé, el oferir-los bon producte, perquè sí que és de veres que després el xic de turno i el diu, mira, Saúl, que jo per la meva empresa m'agradaria que em feren això. I sí que és de veres que per a nosaltres és important i és un escaparate molt gran.
0: Les sinergies, no?, que se hacen entre,
9: sí, sí.
0: entre todos los...
9: Al final es connectem tots.
0: Claro. Uh-huh. Es un poco, pues, claro, el catering yo doy fe de que, jolín, es otro nivel, ¿eh? Es otro, sí. otro nivel de cómo lo trabajáis, de que no son tres trozos de coca no toma caifarina, que eso
9: es decir... que es lo que en principi no. Des del club mos van dir, mos van dir que volien una coseta que estiguera molt xula, perquè això també fa que la gent, a lo millor un diumenge que no té molta gana, diu, ostres, però és que està més tal catering, m'entens lo que vull dir? I entonces és una altra elecció perquè la gent puja al Collao el diumenge.
0: Claro. Vais antes del partido está café y pastita, según la hora, ¿no? Depende un
9: sí,
0: poco. Pero,
9: sí, depende molt de l'hora, perquè si la setmana passada, per exemple, que va ser les 12, pues intentem fer un menú, diguem, per a les 12 del migdia. Si és a les 6 de la vesprà, pues intentem fer-ne un altre, però potser més tipus berenar, m'entens? En algun tipus de salat. Sí, sí, això també va, està tot pensat.
0: Esta setmana a les 6, a les 6.
9: Esta setmana a les 6, pues sí, farem a lo millor més de dolces, perquè la gent a lo millor ve a les 5, fem un cafenet, pues a lo millor posem algun licoret, alguna pasteta, i després ja, si és a les 6, pues és a les 6:45, pues a lo millor fem algun pues, entrepà, en cuixotet, o algun sàndwich calentet, també venen molts xiquets, que també es posem alguna coseta, perquè els xiquets són els primers que venen. Esta setmana que ho he fet.
0: A veure, no, jo no
9: tinc. I la veritat és que estem molt contents. Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Lo importante es eso, ¿no? El generar sinergias y sobre todo una cosa importante, vosotros sois de Cocentaina.
9: Sí, nosotros somos de Cocentaina.
0: Esa vinculación que no es Alcoy y la comarca, ahí Saúl se pone en valor.
9: Pues sí que es posa en valor, perquè ja el dic, nosaltres, independentment de que som de Cocentaina, així en Alcoy és una barbaritat la gent que mos quidra, mosquidren de tots els pobles de l'alrededor, de Penàguila, de l'Orxa, de Beniarrés, o sigui, nosaltres som un càtering també, diguem, pa tota la comarca.
0: Claro.
9: No treballem per ser de Cocentaina, sols en Cocentaina. Claro. Treballem, la veritat és que treballem hasta en València, m'entén lo que tenim les fronteres molt, molt obertes.
0: Eso es importante, el hecho de que cuideis todos los detalles y que gente como tú de Cocentaina apoya al Alcoyano y que este es un punto de encuentro espectacular, ¿no?
9: Es molt xulo, ja el dic jo, que estic vivint ara en primera línia, el tema del Deportivo Alcoyano és molt xulo, treballar en gent, en un club, en tanta solera com és l'Alcoyano, en tanta història, per a nosaltres és un honor, és de veres estar ahí, diumenge, rere diumenge, estar ahí servint a l'Alcoyano.
0: Claro, tu has notado que has tenido más clientes, tu notas que entre los empresarios que acuden al palco y luego al catering, hay comunidad entre ellos, se habla no solo de la primera parte.
9: Sí que es noto. La veritat és que jo personalment, des del meu negoci, des del catering La Forqueta, no veus que així en Alcoy està vinculat el que és el deport, la societat, la festa, m'entens? Entonces, a lo mejor en quidra uno de ahí que está en el palco. Mira, pues para la meua fila tenim no sé qué, l'altre, para la meua empresa tenim no sé cuántos. Y entonces sí que es nota lo que es que esa conexión al final fa que tingues més feina, més projectes. Sí, sí, sí que es nota.
0: El otro día en el acto que hicieron, que había más de 150 empresarios, ahí no se hablaba de fútbol, porque no había habido fútbol. Es un poco esa vinculación.
9: Esa conexión,
0: esa
9: sí.
0: Conexión, ¿no?
9: Ese día era específicamente para eso, para conectar a empresas y empresarios de la comarca, de Alcoy, de la comarca. I a lo millor uno el coneixies, a l'altre sí que el coneixies, i al final això fa que crees un vínculo, una... Sí, sí.
0: Claro. ¿Crees que el fútbol facilita este tipo de conexiones?
9: El fútbol es una de las cosas que sí que puede facilitar eso, igual como puede ser la festa, sí, sí, claro que facilita, sí.
0: ¿Qué buscan cuando salen del partido de la primera parte o van antes? ¿Qué busca la gente? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿O qué es lo que os pide o lo que hay? ¿Miran? Porque otra cosa, una cosa buena es que variáis mucho.
9: Sí, nosotros lo que intentemos es pues, cada semana variar. Hi ha moltes cosetes que sí que veus que agraen més i totes les setmanes pues, intentes mantindre-les, mantens el que el demanen els xiquets, que també fem molt de casa el que són els xiquets, perquè, claro, venen els seus pares i si tens els xiquets contents, això també pues, és un èxit, perquè si tens el xiquet content, el pare està content o la mare, mantens el que ho dic, però això també intentem cuidar-ho. Sabem ja, a lo millor, una zona del palco VIP que sempre van els mateixos el que els agrada, pues, també intentem cuidar-ho. I tots aquests xocotets detalls al final fan que la gent veja que tu tens aquests detalls, que tens aquesta vista en ells, i això fa que després pues que la gent diga, bueno, mira, va a dir-li un altre i li ho dic a este que conec.
0: Claro, eso es important, donde se crea negocio. ¿Qué le dirías a un empresario que todavía no conoce pues estas experiencias y sobre todo el proyecto general del Deportivo Alcoyano con Miguel Ángel Llorens?
9: Pues yo lo que le diría a l'empresari d'ací de Alcoy o de la comarca és que es deixara veure's algun dia per ahí, per algun diumenge per el Collao, que pujara a veure com està muntat este tinglao, m'entens? Per a que vesguera que n'hi ha molt de treball, que n'hi ha molt de carinyo posat amb totes les coses que es fan, no sols en el catering, i veuries com l'empresari diria, pues mira, pues vaig a apuntar-me jo també, mantén el que he dit, perquè és que és una cosa molt xula, i de fet és que moltes empreses han vingut així, han vingut a provar primer i després han vist conforme està muntat tot este tinglao i al final han repetit.
0: Claro, y el club d'empreses, también participas en ese club d'empreses cada centenario, ¿no? Es un poquito
9: sí,
0: todo, ¿no?
9: El club d'empreses és una cosa que s'ha fet enguany per a vincular a totes les empreses que vulguin participar en el Alcoyano, però és que ja no participes des de l'Alcoyano, és que és el que estem parlant. Hi ha una empresa que potser vulgui tindre relació amb una altra empresa, com estan connectats ahí dins del club 1928 d'empreses, pues pot participar i ja pot anar directament a l'altra empresa. Pues mira, a mi necessito això de tu, l'altra, a mi jo necessito això, i al final connectes, i cada empresa fa negoci, que al final el que té una empresa el que vol és tindre faena i tindre negoci. Claro. Gent, clar.
0: Ahí es donde un poquito ese club se junta, habláis, vamos, que no es solo poner dinero típico como de toda la vida de patrocinador puro y duro, sino que además se crea más cosas.
9: Claro, es que tú al final poses sus diners ahí en el Alcoyano, però aquests diners al final tenen un retorn, m'entens? Que al final el que posa diners, diguem, a fondo perdut en una empresa, en un club, en el que siga, però al final vol un retorn, m'entens? I així sí que n'hi ha retorn, perquè tens possibilitat de negoci, tens possibilitat de passar-te-ho molt bé, m'entens? I al final jo veig que són uns diners que a vegades sí que es dona diners a una altra cosa i dius, ostres, no sé, però així sí que el notes de dir, ostres, pues jo ens hem pagat, m'entens? Ha donat aquests diners, però m'ho ha passat bé, ha fet negoci, ha fet això, i jo veig que sí, que la gent està molt agraïda.
0: Muchas veces hablamos del sentimiento de pertenencia del Alcoyano, que se tiene que recuperar y demás. ¿Crees que con estas acciones y con estos espacios la gente tiene más sentimiento de pertenencia?
9: Jo crec que sí, evidentment veig que sí, perquè es fan moltes activitats, es fan participar molt a les empreses, encara que parlem clar i és molt difícil avui en dia estar en un club com l'Alcoyano i pujar-lo a dalt, perquè els aficionats el que volem és que l'Alcoyano sigui d'estiga a dalt, m'entens el que vull dir? Però sí que hem de veure que és molt difícil d'estar on estem ara i d'anar més amunt, però que el que s'està intentant és això.
0: Imagino que també influye la energia, l'empenyo, la força que li pone Miguel Ángel a tot això, no? Que jo crec que és el punto clave.
9: És que Miguel Ángel no para un moment. És una persona que sempre té idees en el cap, igual com a mi em du a tope, a sol, hi ha que fer allò, igual com ho fa a mi, ho fa a 200 persones que té a l'alrededor, m'entens el que vull dir? I això el que fa és que estem tots enxufats, m'entens? Que tinguem tots ganes de fer feina, treballar tots per el mateix projecte, perquè veiem que és un projecte que té eixida, m'entens? Encara que hem de tindre paciència, que moltes voltes l'aficionat parla per mi també, m'entens? Que a vegades no tenim aquesta paciència, però sí que diria que és un projecte a llarg plaç, m'entens? A llarg plaç, que està fent-se tot molt bé, que està engalzant-se tot molt bé, el que és la maquinària, que està entrant a jugar molta gent, que això evidentment fa molta falta, que estiguin tots els empresaris, que estigui la massa social, que estigui tot això fa falta, però jo sí que diria que tinguin un poc de paciència, perquè conforme s'està treballant en aquest club, jo crec que n'hi haurà pocs clubs de la categoria que treballen conforme treballen.
0: I tot això té més valor quan tu has estat ahí. Has sido presidente de un club de fútbol sala que no es poco en la categoría de segunda B como lo estaba, o sea que sabes perfectamente lo que cuesta y todo eso, o sea que...
9: Però això estic comentant de tot això, que la gent que tinga paciència, perquè està treballant-se molt bé, fan falta molts diners, m'entens el que vull dir, i entonces tot això, poquet a poquet, si el que du el mando te ganes i te bones idees i te ganes de fer jugar a la gent i fer-ho conforme està fent Miguel Ángel i Chiqui, també que estan ahí de president, i tota la seva, pues, totes les seus que estan ahí al costat d'ells, pues, jo crec que això anirà a més.
0: Oye, es verdad que a estas horas hablar de lo que voy a hablar es un poco complicado porque yo por lo menos todavía no he comido, pero véndenos un poquito la forqueta, que porque yo ya te lo dije el otro día, ¿no? Después del partido entre un momento tal, os veo cuando saludamos antes del encuentro, veo lo que hay allí, digo, ¿y yo qué hago en la cabina? Si tendría que estar aquí.
9: Bueno, vosaltres, en primer lloc, el que més mos agrada, independentment del menjar, que siga més, perquè això al final es tracta de... quan el contracte, pues, del preu, entens? Tu el contracte en un preu, en unes coses, unes condicions més elevades, pues, traus més coses, entens? Però nosaltres el que intentem és estar a gust, que la gent estigui a gust, tratar-los molt bé, tindre molta, com el diria jo, pues, estar damunt de la gent, si fa falta alguna coseta, o si alguna cosa no tens, saber que la setmana que ve la tens que dur, entens? Aixos detalls, jo crec que fan més que tot el... Evidentment que el menjar fa molt, però nosaltres som més de detall, de picar pedra, d'esta setmana no han dut això, pues a la setmana que ve tenir que aconseguir-ho, de superar-se, m'entens? Jo crec que al final es tracta de tindre un negoci, donar-li molt de carinyo també, veure que la gent està contenta, que està a gust, m'entens? Que si algun dia has fallat en alguna cosa, pues intentar, pues, a la setmana següent no fallar. Jo crec que això més és el tema de l'èxit, que evidentment el menjar és el menjar, m'entens? Però és el tratar bé al client, que estiguen a gust, que senquen bé, m'entens? Això jo crec que és primordial.
0: A mi me llama la atención a veces que cuando salen algunos de ahí que no han estado en el sitio, joder, esto que... O sea, yo he estado en pocos, que tenéis de partidos grandes, pero nada que envidiar, ¿eh? O sea, yo creo que no tenéis nada que envidiar a un sitio a que a veces está en primera división.
9: Sí, además, hi ha molts equips que venen i mos ho diuen, és que això no té res a veure, perquè veu que en altres llocs, pues, trauen por algun bocadillet, pues, trauen coca amb tomaca, que trauen en tots els puestos. I nosaltres, pues, sí que és de veure que som un càtering que fugim de tot això, volem, pues, cosetes novedoses, m'entens? Cada setmana traure alguna coseta, pues, que no està vista, m'entens? Perquè això també fa que la gent, perquè al final la gent, si li traus coca amb tomaca i li traus, m'entens? El bocadillo de jamón york de tota la vida, pues, al final diuen, això és el que mos trauen en tots els puestos. Nosaltres intentem, pues, que... Pues, traure cosetes diferents i diferenciar-se un poquet, pues, del reste de... Los competidores.
0: Doy fe que a probarlo y sobre todo verlo, ¿no? Que igual llama la atención muchísimo. Saúl, gracias por haber venido a la radio para estar en este espacio del Club Deportivo Alcoyano. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, por también colaborar con el club y nos vemos el domingo. El domingo estaremos por allí.
9: Sí, este domingo ya hemos tocado estar por allí. Creo que el partido era
0: a las 6, ¿no? Sí.
9: Pues no, res, gracias a vosotros, Isma, por convidarme. Y un placer estar así en la radio.
0: Un placer, adiós.
9: Hasta ahora.
8: Más moral, más historia. El espacio donde el Alcoyano tiende un puente a su entorno. Porque juntos hacemos grande el deportivo. Porque el Alcoyano somos todos.
10: ¿Sofás a medida? ¿Colchones personalizados? En Top Sofá lo hacemos posible y los creamos contigo. Diseñamos cada pieza pensando en ti. Con más de 40 años de experiencia fabricando y trabajando con proveedores de confianza de la zona. Confort, exclusividad y precio justo, todo en un solo lugar. Visítanos y transforma tu forma de descansar. Te esperamos en Top Sofá, Avenida Juan Gil Albert, número 55, Alcoy. Y también en el Romaní, Valencia.
11: En la Policlínica Beca Grupo Sada unimos la innovación tecnológica de las marcas líderes en el sector con los mejores profesionales. Fisioterapia, estética, recuperación deportiva y, por supuesto, hiperbárica, crioterapia, K-Laser, Indiva y mucho más. Reserva tu cita en el teléfono 602-630883. Policlínica Beca, la mejor tecnología para tu bienestar diario.
0: Pues con esto ya terminamos. Mañana más deporte, más cosas aquí en Ser Deportivos. Que tengáis una muy buena tarde. Hasta mañana.